0: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
1: Els tens?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
0: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
2: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.
3: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
4: Hola, soy Quevedo.
3: Esto es...

0: 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
1: Flashback, el so de l'estiu.
2: Hola a todos, soy Aitana.

0: Dina, porta'm ukulele.
1: What's up, everyone? It's BB Rexha.
2: BB Rexha.

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
2: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.

Un any és massa temps per esperar. 365 dies es poden fer absolutament insuportables. Però tots tranquils, que ja és aquí. Va Parir Tour! Va Parir Tour 2026, amb Carles Pérez, Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán. Va Parir Tour 2026, la gira XXL de Flashback. Va Parir Tour 2026, perquè puguis tornar a dir: jo ho vaig viure.

0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ah, ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment.
0: Oh, això no funcionarà, bueno, ja ho veig.
2: No, deixes no acabar.
1: Sempre fem el mateix.
0: No va bé.
3: És que potser no en teniu ni idea, una mica.
1: No va bé.
4: Al matí, la mare que el va parir. Preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback. Flashback.

0: parlem com tu.
1: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
4: Oh, la flaixa.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
5: Som la Pilar i en Sergi, la Gràcies.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
6: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la...

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: El domini de la bicicleta al país l'encapçala Palarinsal Gran Valira Resorts i des de l'any passat disposa del Bike Wall com a eina principal per al desenvolupament i la formació de BTT. Aquest any presenta la gran novetat, la zona Green Gravity Descent, que connecta la part alta del Bike Park fins a la base i reforça l'oferta pensada tant per a usuaris experts com per a públic familiar i també d'iniciació. Aquesta zona es complementa amb les opcions d'aprenentatge de ciclisme que ofereix l'estació, amb l'escola, els diferents campus d'estiu i el Club Furious, el qual potencia el jove talent de les dues rodes al país. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
3: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
4: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
3: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
7: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: La ràdio musical d'Andorra.
0: 96.0.

0: La Rosalia sona a Flashback quan passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Ens hem plantat a l'últim cap de setmana d'aquest agost i també a l'últim cap de setmana de la temporada d'estiu de Flashback. El dilluns 31 d'agost torna la programació habitual. Operació tornada d'aquí un parell de dies.
1: Amb Àlex Mata.
0: I nosaltres que passarem plegats aquest cap de setmana, com tant avui com demà, de 9 a 2 del migdia. Compartint èxits d'arreu del món i també els més nous que ens arriben des de casa. Com aquesta des de Mataró, els tiets a Flashback. Mira això, bon dia. Perduts a un...

0: Un dels èxits importants d'aquest estiu 2026, Anna Mena, Lola Índigo, Petitó, a Sona Flashback, quan d'aquí dos minuts ens plantarem a 9:45 del matí. Ja ha començat una nova edició del Festival Acústica de Figueres, on Flashback és emissora oficial. I aquesta nit, a la plaça Catalunya de Figueres, tindrem actuant els 31 FAM. Només èxits. Sonen a Flashback acompanyats dels Flashy Ice Cream amb Dora Yakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Setmana d'èxits.

Sabrina Carpenter sona Flashback amb el seu èxit Man Child. Cap de setmana de sol radiant a tot el país i què millor que celebrar-ho al ritme de la versió 2026 de l'èxit Rayos de Sol. La signen Henry Méndez, Juan Magán i Luke Ramos.

Aquesta nit, en un pler de gom a gom, la Rambla de Figueres, els Buhos celebren el seu 20è aniversari, ni més ni menys que el Festival Acústica de Figueres. Una de les cançons que no hi va faltar va ser aquest ventilador. L'èxit que comparteixen amb Banda Neon i que sona a Flashback, Només Èxits. I de casa ens anem ara fins als Estats Units amb una de les últimes de Teddy Swims. Això és Mr. Know It All.

0: T'enamores d'una persona i aquesta té parella. Què fas? Gran dilema. Ataques, no ataques, la respectes... Doncs és el que es pregunta Karol G. Què hauria passat si ens haguéssim conegut abans, si antes te hubiera conocido, aquest èxit de l'estiu que no t'ho falta en aquest matí de dissabte.
1: A Flashback, només èxit ja. Àlex Mata.
0: I així comença una de les imprescindibles de The Romantic, l'últim àlbum del nord-americà Bruno Mars. So positiu per plantar-nos a les 10 del matí amb això que es diu I Just Might.

0: els que vindran.
1: Diumenge sense drama, els Catarres. Amb ells comencem a Flashback, una nova hora d'èxits, la de les 10 del matí d'aquest dissabte 29 d'agost del 2026. En rigorós directe, repartint èxits per totes les freqüències que tenim repartides per Catalunya a través de la web, de l'aplicació...
2: Amb Àlex Mata.
1: Des d'on sigui que ens estiguis escoltant, ja estiguis acabant d'aprofitar les vacances, potser començant-les, estàs al lloc correcte, a la ràdio de l'estiu, on també hi sona Taylor Swift, amb Opalite. I had a

0: Andorra.
1: 96.0. Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
6: Els sents?
5: Ni un. Han volat tots.
6: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
5: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
7: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Si sona Flashback,

Dai Dai, Shakira, Barnaboy. Ha tornat al Festival Acústica. Fins al 30 d'agost, Figueres torna a omplir-se de música amb una nova edició de l'Acústica. Durant 4 dies, fins a 30 artistes passaran pels seus escenaris amb noms com Sopa de Cabra, La Fumiga, Buhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro i Sion de Dos Sound o Malifeta. El festival comptarà amb 4 escenaris, 3 espais gastronòmics i accés lliure per gaudir de tota la programació. Consulten els horaris i tots els detalls a festivalacústica.cat. L'Acústica de Figueres, amb la col·laboració d'Estrella Damm i Flashback, emissora oficial, i precisament aquesta nit a la Rambla de Figueres els tindrem a ells. Sopa de Cabra sonen amb la nova versió de Camins.

Aquells amants de la música electrònica de ben segur que aquesta cançó l'heu ballada al Insomnia de Faithless, que torna a sonar a ple 2026 gràcies a Bibi Rexha i això que es diu New Religion. 3 minuts per 2:15, vine'm a buscar, és el nou èxit del català Alfred García.

d'aquelles cançons que la veritat és que l'hem posada ja molts i molts i molts cops, però té quelcom que fa que segueixi traient el millor de nosaltres. És Aitana, amb una de les imprescindibles del seu àlbum Quarto Azul, com és Superestrella. I aquest riure és de la Jennie de les Blackpink, molt ben acompanyada de Tame Impala. Això és Dràcula, Flashback.

Penso que no ho podem dir ja més clar ni més fort. Que no s'acabi l'estiu, és l'única cosa que demanem. Estiu rere estiu, però per sort o per desgràcia, al final sempre s'acaba acabant l'estiu i torna la foscor, torna el fred. I així, doncs, un bucle que es va repetint any rere any. Són les Figaflaues a Flashback i ara l'elegància al piano de la britànica Sienna Spiro amb Die on This Hill.

0: a Ripollet amb en Carles Pérez, el Marc Frigola, l'Andreu Preses i el gran Germán, i aquesta cançó que no hi faltarà de ben segur. A les 11 de la nit, la festa XXL de Flashback al Vaporitour a Ripollet. I al ritme de Jamaican Bam Bam de Hacheli Solto, nosaltres, mica en mica, ens anem plantant a les 11 del matí d'aquest dissabte. Ho farem amb David Guetta i Nil Moliner.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: Això sí, per separat, tant de bo publiquessin una cançó plegats. Això és Me Acuerdo de Ti. He

Són les 11. Només èxits. Estiu del 26.

0: el ventilador són Guillem Soler i tota la banda Els Búhos, acompanyats de Banda Neon a Flashback. Quan són les 11 tocades d'aquest dissabte 29 d'agost del 2026. Quin tros de dissabte, tu! Sol radiant a tot el país. Molt bona manera d'acomiadar aquest últim cap de setmana de l'agost d'enguany. I que nosaltres, per cert, el dilluns comencem una nova temporada, la 26-27.
1: Amb Àlex Mata.
0: Amb tots els programes habituals de Flashback i els èxits que no hi faltaran, com no hi han faltat al llarg de tot aquest estiu. Àlex Warren, ara mateix amb Fever Dream. Molt bon dia. Bon dia.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, a Flashback amb Shallow. Quin tros d'equip tenim ara mateix al Barça aquesta nova temporada. Un Barça que ha començat amb molt bon peu la Lliga, el primer i segon partit guanyats. I veurem com funciona la tercera jornada amb un partit que jugarem des de casa, des del Camp Nou. Barça, Rayo Vallecano, el dilluns 31 d'agost a 2:15 de la nit, un partit que podrà seguir en directe al Bar de Barça de Flashback, amb en Jordi Plans, el Víctor García, la Judit García i el Marc Llibre. Les retransmissions més cigaleres aquí a Flashback, dilluns a 2:15 de la nit, que ja el podrien posar una mica més d'hora, tenint en compte que és entre setmana, però en fi, no ens ficarem amb el Tebas. Dilluns a 2:15, Barça-Rayo Vallecano, el Bar de Barça de Flashback, com sempre amb el patrocini d'Estrella Damm i la xarxa Fort de Catalunya.
1: Andorra 96.0.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
6: Els sents?
5: Ni un. Han volat tots.
6: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
5: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
7: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.
8: Si sona Flashback, és un èxit.

0: K-pop Demon Hunters, Golden.
1: Els èxits abans de Flashback.
0: Curiosa col·laboració, però que sona molt bé, la veritat. Són Karol G i Bruno Mars. Així sona Still a Flashback.

una cançó que la veritat fa molt de tardeo, molt de vespreig, aquest Talk to You d'Another 54 Ultra, que sona Flashback quan queden 2 minuts per 11:15. El tardeo que, per cert, avui és dissabte, però avui no tenim tardeo de Flashback. L'Andreu Sonola, que se'n va aquesta setmana de vacances, però tenim nova edició del tardeo dissabte que ve en directe des de Begú. De 7 a 9 del vespre. Si us hi voleu apuntar, només heu d'enviar un correu electrònic al tardeodeflashback@flashback.cat, al tardeodeflashback@flashback.cat. Dissabte que ve, en directe, des de Begú. Ara, Perduts tu i jo de Cora.

0: Your husband is coming.
1: De vegades a la vida és millor deixar-se portar i no anar buscant com un desesperat, però el cas de Rey està ben desesperada per trobar el seu marit. Where is my husband? Però mira, ha tingut sort i l'ha acabat trobant, i així ens explica amb aquest èxit de la britànica que s'anà a Flashback. Ha tornat al Festival Acústica de Figueres aquesta nit amb les actuacions, per exemple, de Sopa de Cabra. Flashback, emissora oficial de l'Acústica de Figueres. Sona aquesta nova versió del Far del Sud.

La Graciosa s'ha convertit en un dels grans atractius turístics de les Illes Canàries gràcies a aquesta cançó que li dedica Quevedo. Una de les del seu àlbum El Baifo, col·laboració amb Elvis Crespo, que sona Flashback quan són 3:15. Els èxits no s'aturen a la Ràdio Musical de Catalunya. Aquesta és la més nova de Joan Dausà, acompanyat de Mama Duixa, sota el títol de Papi posa el disc, que a més és el número 1 de la llista de Flashback. Veus a la...

0: Cançó d'aquelles motivacionals que fa treure el millor de nosaltres. Stay If You Wanna Dance, Miles Smith.
1: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.
0: I aquesta sí que treu el millor de nosaltres. És Beauty and the Beat, Justin Bieber, un cop més sonant a Flashback.

0: d'un tret de sortida aquest migdia solejat, dissabte d'èxits a Flashback. El ritme de Shakira, en Barnaboy, Dai Dai, les 12 tocades d'aquest 29 d'agost del 2026. Esteu al lloc correcte, a la ràdio de l'estiu, a Flashback. Aquells que esteu acabant les vacances, d'altres que sou dels que feu les vacances al setembre i esteu a res de començar-les.
1: Amb Àlex Mata.
0: Sigui com sigui, esteu al lloc correcte, a casa vostra, on sonen artistes de casa nostra, com el terrassenc Miqui Núñez. Això és un altre cop. Benvinguts a Flashback.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Culex Pipiens, dípter nematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback. Si sona Flashback...

S'acaben de conèixer de festa, intercanvien quatre paraules i ja tenen les boques a centímetres de distància. És el que explica Nana Mena i Lola Índigo. El so de l'estiu a Flashback, amb això que es diu Petiteua, quan és un quart tocat d'una del migdia. Ella mateixa ja acaba signant aquesta cançó. I d'aquest èxit ben mogut, ara una cançó que ens servirà per agafar una miqueta d'aire en aquest matí de dissabte. Migdia ja, els Amics de les Arts. No.

Dutxi a Flashback amb Anxiety. I seguim amb aquells èxits que ens fan sentir bé, que fan treure millor de nosaltres, com aquest de Bruno Mars. És una altra de les cançons del seu àlbum The Romantic. Així sona On My Soul a Flashback.

La batucada de diumenge sense drama són els Catarres a Flashback, només èxits. Amb un per anar-nos fins a França amb el ja desaparegut duet de DJs Daft Punk. Tros d'èxit que publicava l'any 2013 aquest Lucky. L'escoltem després de DJ Goja, Jason Derulo i Melody amb Michiko.

ben elegant el debut d'Olivia Dean a l'antena de Flashback amb Men I Need. A punt per la... Sant Tornem-hi. A punt per plantar-nos, ara sí, a 3:15 del migdia. Sembla un embarbussament, això. A punt per plantar-nos, en fi. Ens plantarem aquesta hora al ritme del bo de Mamaduixa, el Bruno. Amb la millor gent del planeta, Flashback.

0: Superestrella és Aitana Flashback, quan queden 6 minuts perquè sigui la 1 del migdia. Només
1: éxits amb Àlex Mata.
0: Flashback. Àlex Warren a punt. Sona després de la nova de Teddy Swims, Mr. Know It All a Flashback.

0: aquesta nit va per tour a Ripollet amb cançons com Jamaican Bam Bam de Hajel i Solto, amb la que comencem una nova hora d'èxits a Flashback. L'última hora que passarem plegats avui abans de plantar-nos a les 2 del migdia d'aquest dissabte 29 d'agost del 2026. Aquesta escoltarem els BTS, a Clean Bandit, el Cyril, Quevedo, Ed Sheeran, Camila Cabello.
1: Amb Àlex Mata.
0: Com podeu comprovar, tenim només èxits preparats al llarg d'aquesta hora, com també aquest dels Flash i Ice Cream i 31 Fam, d'Orayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recórrer les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. Si sona Flashback, és un èxit.

0: Taylor Swift a Flashback amb The Fate of Ophelia.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Ella es diu Chris de Sarandi, debut a Flashback amb Good Old Days.

El ventilador que no falti mai a l'estiu. Búhos i banda neon sonant un cop més a Flashback. El maig del 2027 tindrem en concert a Olivia Rodrigo al Palau Sant Jordi de Barcelona. No hi faltaran cançons com aquesta. Drop Dead a Flashback.

Sabrina Carpenter a Flashback, amb un dels primers èxits que coneixíem de la nord-americana Espresso. Moment d'estrenar la temporada 2 de R31, 31 Fam, des de Sabadell. Tot el país són un dels referents de la música urbana en català i no hi poden faltar a la programació habitual de Flashback. Aquesta es diu La Família. La Família.

0: sabrosa.
1: En La graciosa la vida es más graciosa, tú. Quevedo i Elvis Crespo a Flashback. Un any més ha tornat al Festival Acústica de Figueres, avui amb l'actuació de Sopa de Cabra. Flashback, un any més, emissora oficial del Festival Acústica de Figueres. Aquesta nit un concert on no hi faltarà aquesta cançó, Camins, somnis i promeses.

0: Bizarrap amb Daddy Yankee, la Music Sessions número 0.
1: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.
0: Toco el 2, me'n vaig a dinar, però ens tornem a escoltar demà puntuals a les 9 de matí. Adéu-siau.

0: catalana, con los figas blaua, tu saps, aquí la mosquita.
1: Andorra.
2: 96.0.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen. Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
7: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
6: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Els èxits primer a Flashback.

Flashback. La ràdio oficial del cap de setmana.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Cada estiu les meduses tornen a les nostres costes. Silencioses, transparents, sense avisar. Els seus tentacles alliberen una substància neurotòxica al mínim contacte. La gravetat de la fiblada dependrà del temps que l'hagi sostingut, confonent-la amb una bossa de plàstic o amb una simpàtica sípia. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
5: Lady Gaga.

0: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Imagina't un estiu sense el so de les onades, els grills, les migdiades, les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?
5: Dime quién fue ese loquito.
4: Flashback, el so de l'estiu. David Guetta.

0: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
1: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
0: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Des del bus aturat al semàfor darrere d'un camió de recollida de brossa
6: o d'un cotxe en pràctiques.
5: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
7: 96.0.
5: Flashback. Andorra.
7: 96.0.
5: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
8: Vol millorar la seva tarifa?
9: No.
8: Segur?
9: Sí.
8: Sí que la vol millorar.
9: Que no.
5: La trucada del pare que vol saber on ets.
8: On ets?
9: Aquí.
8: Aquí? Aquí on és?
9: Doncs aquí.
8: Ai.
5: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
8: Ei, tio, què fa?
5: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
10: Escolto Flashback!
5: Flashback, l'emissora que sents.
11: Benvinguts al vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
5: Flashback, el so de l'estiu.
7: Andorra.
9: Andorra.
7: Flashback. 96.0.

0: activitats i esdeveniments. Palerin Salt Gran Valira Resorts.
1: Durant aquest estiu, Palerin Salt Gran Valira Resorts ofereix un munt d'activitats, sobretot amb la nova zona d'activitats Adventure Fun Zone, dissenyada perquè els infants, joves i adults trobeu activitats adaptades als vostres interessos i nivells. Aquest nou entorn combina aventura i natura per oferir una experiència completa en plena muntanya. Disposeu del parc de cordes, de tirolina, d'inflables i llits elàstics i també del tubing com a activitats divertides i per gaudir a l'aire lliure. En trobareu més detalls i podeu fer-ne la reserva a palerinsalt.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palerin Salt Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
4: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
3: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Flashback.
2: Andorra.
8: Flashback.
2: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
9: 96.0.

0: els èxits
1: en una sola ràdio.
0: Flashback.
2: J-Lo. Ja tu saps, no hi ha més nada. It's a new

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Et prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda.
5: Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes.
6: I la llista de flashback.
7: Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions.
8: La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances.
9: Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback.

0: la ràdio musical de Catalunya.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

0: al matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
0: Backstage.
3: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada.
4: Flashback.
0: Flashback, al so del Mediterrani.

0: veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
1: Volarem sobre la por.
0: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Flashback, la ràdio de l'estiu.

del 26. De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre, t'espantava. Ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

sabem com mantenir les teves constants vitals ben amunt. Sessió Flashback.